0: 친구야?
1: Vers ce terrain, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprendre, on va reprend